0: Hay que me abren el micro antes de tiempo. Y yo que estaba aquí berreando un poquito. Lo que iba a decir es de... ¡Ay! He dicho una exposición y en realidad es una serie. Los oyentes ya se habrán dado cuenta. Bueno, así llegamos a las 7 y 20 minutos de la mañana, a las 6 y 20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
2: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dimarts, és 28 de juliol. Per on comencem? Podríem parlar, que ja l'hem referit, viu de ple ja les següents festes. Destacar les bones sensacions que va deixar el multitudinari acte de dissabte a l'esplanada de Tortosa i Delgado. O posar el focus en la recuperació de tradicions que es viu estos dies a la comarca. Però quasi millor parlem de l'oratge, perquè tot apunta que demà arriba una nova onada de calor. Seria la quarta. Però avui més tranquil·lets, encara que les màximes pugen. La jornada estarà marcada pel cel completament ras a tota la vall d'Albaida. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, les temperatures continuaran pujant, amb màximes que a Ontinyent arribaran als 37 graus i mínimes de 19. No s'esperen precipitacions al llarg de la jornada. El vent serà fluix i de direcció variable a primeres hores, donant pas al règim habitual de brises durant les hores centrals de la jornada. A més, l'índex de radiació ultraviolada serà molt alt, de nivell 9, per la qual cosa es recomana extremar la protecció solar en les hores de màxima exposició. En aquests moments, la temperatura a Ontinyent és de 21 graus. A la nostra comarca, a la vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 18 i els 24. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 22 a Benicolet i 23 a Castelló de Rugat.
3: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Ontinyent va viure dissabte, com bé saben, un dels actes més emotius del centenari del mestre José María Ferrero Pastor. L'esplanada de Tortosa i Delgado es va omplir de públic en un concert històric que per primera vegada va reunir les quatre societats musicals federades de la ciutat per retre homenatge al compositor ontinyentí. Durant l'actuació es van interpretar algunes de les seues obres més emblemàtiques amb un moment especialment emotiu, ja sabran, la interpretació conjunta de la marxa Moro Chimo, dirigida pel seu fill, Daniel Ferrero. Aquesta és la valoració que feia al nostre hoy por hoy el regidor de Cultura, Àlex Borrell.
5: La valoració sols pot ser que positiva, perquè és que la resposta de la gent va ser increïble. Van ocupar les 800 localitats, però és que a més hi havia gent al final, en la part final del concert, als voltants de tota la part del pont, del mirador, des de la vila. O sigui, és que va resultar un concert increïble.
2: Cal recordar que la programació commemorativa continuarà durant els pròxims mesos i tindrà un altre dels seus moments destacats en l'entrada de bandes de les pròximes festes de moros cristians, quan Chimo tornarà a sonar sota la direcció de Pilar Ferrero, filla del mestre.
1: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
2: Ja havíem acabat el temps. I continuem amb diverses qüestions a destacar. I és que tenim una altra molt bona notícia. Des del Fort de l'Ermita d'Ontinyent, que ha obtingut el document de qualificació artesana. O sigui, és un reconeixement oficial de la Generalitat Valenciana que acredita el caràcter artesanal de la seva activitat i la qualitat dels seus productes. El distintiu arriba després d'un procés d'assessorament desenvolupat conjuntament amb Comercin, que acompanya l'establiment en la preparació de tota la documentació necessària. Un dels propietaris, Gaspar Alcaraz, es mostrava content al nostre hoy por hoy.
6: Para nosotros, pues, significa continuar lo que estem fent, ensenyant-se cada dia, fent coses noves i continuar lo que estem fent. Estan productes de qualitat, conforme gastem, i seguir, ja està.
2: I dos temetes a nivell local per a tancar aquest bloc. L'Ajuntament d'Ontinyent està renovant 6 àrees de jocs infantils de la ciutat gràcies a una subvenció de més de 250.000 euros de la Diputació dins del Pla Obert d'Inversions 24-27. Les obres ja han finalitzat al Parc de la Urbanització El Pilar i la setmana que ve continuaran al Parc de la Immaculada. També s'actuarà als parcs del Xalet de les Boles, la Morereta, Vicent Andrés Estellers i les Aigües. Les actuacions inclouen la renovació dels paviments de seguretat i la instal·lació de nous jocs infantils homologats, amb l'objectiu de modernitzar aquests espais i oferir zones de joc més segures i adaptades a les famílies. I tanquem la crònica local contant-los que les escoles d'estiu municipals d'Ontinyent tanquen esta setmana l'edició d'enguany, amb un balanç molt positiu. Un total de 446 xiquets, xiquetes i adolescents han participat enguany en un programa que per primera vegada ha cobert el 100% de la demanda de les famílies. Les activitats s'han desenvolupat durant 5 setmanes als col·legis Martínez Valls, Lluís Vives i Bona Vista, així com al poliesportiu municipal en el cas dels adolescents. Entre els actes més destacats de la recta final, la desfilada temàtica dedicada als països del món i la jornada de cloenda, que inclourà jocs conjunts i un bany a la piscina. Són les 7 i 25 minuts.
1: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
7: Al restaurant De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
8: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
2: Entrem en comarca. L'associació Vall Diversa, de la nostra comarca de la Vall d'Albaida, és una de les 24 entitats LGTBIQ+ valencianes que han signat un manifest contra les esmenes presentades per Vox a la llei d'igualtat.

0: són un mercadeig de retall de drets a canvi d'aprovar uns pressupostos, a canvi de diners, com han fet en polítiques educatives, en polítiques socials, inclús feministes, etc.
1: A més, han convocat una concentració davant les Corts Valencianes este dijous 30 de juliol a les 8:30 de la vesprada. Més qüestions. L'àrea de turisme de la Mancomunitat s'ha incorporat al grup de treball que impulsa la promoció de la cultura de la Pansa i la conservació de riuraus en una reunió celebrada a Montitxelvo amb representants de Benicolet, Terrateig i l'associació Riuraus Albernissa. L'objectiu és coordinar accions conjuntes per preservar aquest patrimoni, potenciar el turisme i recuperar línies de finançament. Carlos Fuster és el president d'aquesta associació.
2: Estem molt contents de que des de la Mancomunitat, des del Departament de Turisme, s'hagi impulsat aquesta iniciativa d'impulsar la part de la cultura valenciana tan important com va ser l'escaldada de raïm, l'escaldada del Moscatell, i que després d'haver tingut uns anys que hem aconseguit fer reviscolar aquesta festa, pues ha aconseguit que per la part de tres pobles, com són Terrateig, Benicolet i Montitxelvo, donar un impuls nou.
1: I precisament a Montitxelvo, la piscina municipal romandrà tancada durant tota la jornada d'avui fins a nou avís. L'Ajuntament ha informat que s'han de dur a terme tasques de neteja, desinfecció i tractament de l'aigua després de detectar-se matèria fecal al vas de la piscina. L'actuació és necessària per garantir les condicions higièniques i la seguretat de totes les persones usuàries. Des del consistori s'han disculpat per les molèsties ocasionades i agraeixen la comprensió i la col·laboració de la ciutadania. I tanquem contant-los que l'Ajuntament d'Aielo de Malferit ha rebut una subvenció de 23.000 euros de l'Abora per desenvolupar el programa Em Dona 2026, destinat a fomentar la contractació de dones desocupades, preferentment majors de 45 anys. I als esports, l'Ontinyent ha fet oficial el fitxatge de Nacho Plam. El davanter de Benifaió, de 19 anys, arriba procedent del futbol juvenil després de formar-se en pedreres com les del Villarreal, Roda, Elx i Alcira. L'escoltem.
3: L'Ontinyent és un poble que és un històric de Serraref. El camp, la gent, te agarra per vindre així i res, a disfrutar de Serraref, que és un objectiu que tenia jo, i a fer que l'equip sume el millor en mi.
1: Cal destacar que el conjunto ja ha dut a terme el primer entrenament de la pretemporada i este dissabte, primer partit de la mateixa partit a benefici de la Fundació Diabetes Zero. Avui de Guàrdia Ontinyent, la farmàcia Martínez González. A la Vall d'Albaida, la d'Atzeneta d'Albaida.
4: Las 7:30, las 6:30 en Canàries.
5: Hoy por hoy, con Pedro Blanco.
4: Ya saben que llevamos días contándoles la cantidad de personas que han sido desalojadas de sus casas, una cifra histórica, por culpa de los incendios activos todavía en nuestro país. Hoy tenemos alguna noticia buena en este sentido, porque, si todo va según lo previsto, en Toledo van a poder volver a sus casas los vecinos de 9 de los 11 municipios evacuados.
6: Solo permanecerán desalojados los de Iglesuela y Sartajada, según ha confirmado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que habla de decisión esperanzadora. En Castellón, la Generalitat también ha permitido volver a sus casas a los cerca de 6.000 evacuados de los barrios de Toledo, Carbonaira, San Antoni y San Josep de la Vall d'Uixó, aunque por ahora se mantiene el confinamiento de toda la localidad. Son buenas noticias, pero decenas de miles de personas siguen desalojadas y los fuegos, pese a la buena evolución de las últimas horas, no están controlados.
4: Las próximas horas van a ser cruciales en los trabajos de perimetraje y posterior control de las llamas, porque se anuncia una nueva subida de las temperaturas. La EMET avisa de que mañana miércoles entraremos en una nueva ola de calor que va a dejar termómetros de casi todo el país por encima de los 36 grados.
6: Ya hoy buena parte de la península, un total de 13 comunidades, está en aviso por las altas temperaturas que van a ser determinantes, según advierte Marlaska.
7: La ola de calor es determinante y es un elemento a valorar sustancialmente en estas circunstancias. Por eso llamamos también en esas condiciones a la solidaridad y a la responsabilidad del conjunto de la ciudadanía a obedecer todas las instrucciones, órdenes, como la que ha dictado de prohibición de realizar labores de cosecha con utilización de maquinaria agrícola.
4: En este contexto, el PSOE, el gobierno, el presidente sigue reclamando ese pacto de Estado contra la emergencia climática y frente a los fenómenos extremos a los que España se ha enfrentado en estos últimos años.
8: No me cansaré de pedir al resto de fuerzas políticas, al resto de agentes sociales, una y otra vez, que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Esta sí es una prioridad nacional. Que nos atañe a todos y a todas.
6: Desde el PP acusan al gobierno de utilizar el cambio climático como mantra para evitar que se hable de su

0: Ràdio Ontinyent.
1: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
2: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar-lo oportunidad. agbengineers.com.
3: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
4: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
3: Habla con ASCEAN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
5: ASCEAN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
6: Cariño, ¿duermes?
7: ¿Con este calor?
6: ¿Y si abrimos la ventana?
7: Ya está abierta.
6: ¿Y si ponemos el ventilador?
7: Ya está puesto.
6: ¿Y si cambiamos el colchón?
7: Eso podría funcionar.
8: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
9: A Aielo de Malferit ja respira festa i a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho veurem en directe. Este divendres 31 de juliol, de 12:20 a 2 del migdia, no et perdes el Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians de Aielo de Malferit. Emissió en directe des del Saló de Plens de l'Ajuntament de Aielo de Malferit. Coneixerem tots els detalls de les festes amb els seus protagonistes, representants municipals, càrrecs festers i moltes sorpreses que ens acostaran a una de les cites més esperades de l'estiu. Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit. En directe a Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Espai patrocinat per la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. No faltes, perquè la festa també s'escolta a la ràdio.
10: Ràdio Ontinyent Cadena Ser.

0: anys, el número és pràcticament el mateix. S'ha millorat en l'extinció, però desgraciadament, quan les condicions són tan extremes, ni tan sols això ens salva de tindre moltes hectàrees cremades. I que en condicions extremes com aquestes, doncs hem de dir-ho, és que el foc se bota, tallafoc, se bota, igual crema, estem veient que s'han cremat zones quasi semidesèrtiques, com en Almeria. Deien els afectats que igual se cremaven boscos que diuen gestionats com no gestionats, boscos que tenien molta biomassa com els altres que en tenien poqueta. Però és que hem de comprendre que, a més, la immensa majoria dels focs, la immensa majoria en el País Valencià, el 77% no s'inicien en zones forestals, sinó en zones agrícoles i, bueno, en activitat humana. Amb això vull deixar ben clar que no s'ha de culpabilitzar els llauradors. El que s'han de fer és donar alternatives, per exemple, a la crema de restes agrícoles, que les hi ha, donar alternatives perquè no es vegin els agricultors ni ningú en condicions de posar en perill el medi ambient i al final les cases, els conreus, la vida humana. Això costaria molt menys, però molt menys que un quilòmetre de tallafocs.
1: És a dir, que els discursos estos que cada volta escoltem més de que la falta de neteja del bosc està provocant els grans incendis forestals, i aquests discursos no es sostenen amb l'experiència, no?
0: No se sostenen amb les dades que tenen que conèixer, o coneixem nosaltres perquè hem estudiat les publicacions oficials, els informes oficials, i els primers que ho tindrien que conèixer i saber bé i actuar en conseqüència són els tècnics forestals de les administracions i els responsables polítics de les administracions. Els incendis, això que se diu és un bulo, això que se diu és que els incendis és perquè hem abandonat la muntanya i tal. No, les comarques més despoblades no són les que més se cremen. La vegetació natural no es crema mai espontàniament. Ni la calor, ni el vent de ponent, ni la sequera, ninguna d'aquestes coses crema, no origina cap incendi. El que passa és que si s'encén un foc majoritàriament per causes humanes, per tonto que siga aquest foc, qualsevol foc se podrà convertir en aquestes condicions en un desastre. Per tant, la conclusió és evitem-ho.
1: Doncs Carles Arnal, membre d'Acció Ecologista Agro i responsable d'aquest interessant estudi, moltíssimes gràcies, i a veure si comencem a pensar en altra forma d'evitar els incendis forestals.
0: Moltes gràcies a vosaltres, i pensem que els mitjans de comunicació són essencials per mostrar la realitat, per donar les dades, per atacar els bulos que culpabilitzen els boscos, que culpabilitzen altres coses. Lamentablement, la resposta està en regular millor, dedicar més recursos a evitar. I moltes gràcies.
1: Bona gràcies, vesca. Carles. Adeu.
0: Adeu.
1: Por cierto, hablando de los entornos naturales, parece que mucha gente no aprende. Hoy la entidad SugarView ha denunciado hogueras y conductas incívicas en zonas de baño de Sumacárcer y Antella. La asociación alerta de que continúan las acampadas, la música alto volumen y el abandono de residuos en parajes del Xúquer y pide más recursos. Nos lo cuenta desde Radio Sátiva Jordi Company.
2: No es una novedad. Pasa verano tras verano, denuncian desde SugarView, incluso como pasa estos días, aunque haya riesgo extremo de incendios forestales. Pequeñas hogueras, abandono de basura, la música a todo volumen y estacionamientos indebidos. Josep Gómez, desde SugarView, en Radio Xàtiva, reclama más vigilancia y coordinación entre las diferentes administraciones para evitar que estas situaciones continúen.
3: Tots els anys ens juntem també en el ajuntament i vegem què se va fer. I sempre passa el mateix, no? Es fan reunions en delegació de govern, se fan reunions en l'administració, que sí, que sí, que sí, però al final és que no, que no, que no. I passa un estiu, passa un altre, i sí que ens estem plantejant veure com ho enfoquem d'una altra manera.
1: Gracias, Jordi. Recordemos que tanto hoy como mañana el riesgo de incendios forestales en toda la Comunidad Valenciana es extremo.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Pues nos vamos pendientes de esa reunión del CECOPI en el incendio de la Vall d'Uixó, que debe estar a punto de terminar, y de las decisiones que se adopten se los contaremos a partir de las 8 en hora 25. En cuanto al tiempo, va a estar marcado de nuevo por el calor, que irá aumentando hasta el fin de semana. Este miércoles tendremos aviso amarillo por temperaturas que pueden superar los 3.

0: 25 con Pablo Tallón. Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
1: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
2: 51.657, serie 30.
1: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
3: Una cita puede ser muchas cosas. Una fecha en el calendario que esperas todo el año. Una frase que alguien escribió y que sientes que escribieron para ti. O una sala de espera que se hace eterna. También el principio de una historia de amor o el recuerdo de un desamor.
4: Cuando hables con él.
3: Esta noche en El Faro esperamos vuestras historias de citas.
5: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
3: En el 681-016731.
6: El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER. Ser Historia, con Nacho Ares.
7: Hemos venido a Orihuela para conocer la figura de Miguel Hernández, un poeta que está a caballo entre esa generación del 27, la generación del 36, sobre todo, ¿no? Pero es uno de los grandes baluartes de la poesía.
8: Poeta pastor, como así se le dominó, porque durante su primera etapa de la vida fue un autodidacta. Sin embargo, su inteligencia natural le permitió salir un poco de ese ambiente en el que, por supuesto, no hubiera prosperado, llegar a Madrid y convertirse en el poeta del pueblo.
6: Descubre la historia de Miguel Hernández en Ser Historia, con Nacho Ares. Este y otros episodios ya disponibles en la aplicación de la SER.
9: Radio Ontinyent.
10: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
11: L'Òptica de Paula celebra 8 anys. 8 anys cuidant de la teua mirada. I sí, continuem on sempre, al carrer Músic Martínez Valls 42 d'Ontinyent, amb la proximitat de sempre i la confiança que ens ha fet créixer al teu costat. Aprofita la nostra promoció 2x1 en ulleres completes. L'Òptica de Paula, 8 anys amb tu, on sempre. Carrer Músic Martínez Valls 42, Ontinyent.
12: Esto sí son rebajas, solo en Rapimueble. Apilable de salón 269 euros, dormitorio completo 319, confortable cheslón 449 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
13: Hi ha notícies que només són possibles gràcies a tu.
14: La cadena SER revalida su liderazgo.
13: Segons l'últim EGM,
14: esta ràdio, la SER,
13: Ràdio Ontinyent Cadena SER i los 40 Ontinyent són les emissores líders a la Vall d'Albaida.
14: Sigue siendo líder en información, deporte y entretenimiento.
13: Amb més de 18.000 oients diaris.
14: 18.000 oients diaris.
13: Gràcies per triar-nos per informar-te, acompanyar-te i explicar el que passa més a prop de tu.
15: Molta activitat a la Vall d'Albaida.
16: Temps estable i temperatures en lleugera sensació Ontinyent.
17: Els municipis de la nostra comarcat.
13: Radio Ontinyent Cadena SER.
18: Son bones notícies.
13: Un equip líder.
14: Una vez más, muchísimas gracias.
19: Et sona la marca Ser Empresarios?
20: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
19: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pots sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
20: I què cal fer per apuntar-se?
19: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
6: Radio Ontinyent, Cadena SER.